0: tots els èxits. Estiu als 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: Aquí estava Romeo Santos, Prince Royce i aquesta que s'anomena Dardos, amb la qual engeguem aquesta nova hora a través dels 40. 10 i 3 minuts al matí. Què tal? Com ho portes? Bé? Doncs escolta, m'ha agafat fort perquè el que arriba ara sí que t'encantarà, sense cap mena de dubte. Tinc a punt i preparada la nova cançó, ni més ni menys que de l'Ariana Grande, una d'aquelles que amb un bon cafè, si pot ser amb gel, doncs millor que millor, se't posarà genial. Es diu Hate That I Made You Love Me.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Atenció a això, eh? És de les que trobaràs incloses dins el seu nou projecte anomenat Petal. En anglès, Petal, com diu ella. Déu-n'hi-do, això et dona un bon dia. Què tal, com estàs?

0: mira, hem superat sense adonar-nos ara mateix un quart per sobre d'11 del matí. I tenies ganes de cantar-te una. Aquí tenies una de més happy, de més feliç, des de la peli Trolls. I ara, atenció, perquè arriba una de les cançons que ja s'ha convertit en himne d'estiu des del primer moment que ens la va mostrar. Arriba la Shakira amb Burna Boy. Sí, sí.
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: Aquest sóc jo, et saludo des de la ràdio i et poso el Dai Dai, l'himne oficial d'aquest ja passat Mundial de Futbol del 2026.

Banda Neon, Búhos, molt DJ, amb el ventilador, ja ho diu, que no robin el ventilador. De fet, tenim una pujada de temperatures ben clara arreu del territori i que la cosa s'aniria allargant amb una calor força considerable fins al pròxim, la pròxima setmana. Vull dir que en tindrem per estona, sense cap mena dubte. Mentre estuvem la cancel·lada, que et sembla un geladet, per exemple, amb gust de... Por un pendejo no se llora. És el Manuel Turizo. Otra más.

als 40. Els 40, tots els èxits. Els40.cat. Connecta amb els 40. Una ràdio, tots els èxits. Aquí posem els èxits. Els 40.

0: Aquí estamos Juan Magán y Omar Montes. Ayer la vi. Y hasta aquí la anima peor a ella, ¿eh? Arriba la Aitana, superestrella, partida a las 11. I on podem estar millor que a les Canàries i concretament en aquest paradís anomenat La Graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo. I una de les cançons que està marcant el ritme de molts angloparlants, eh? Aquest Fever Dreams, Alex Warren.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits. Els 40.
0: Tot això i més arriba a la seguida. Així que queda't als 40, puja el volum, posa't còmode, que a més recuperem èxits com aquest. Déu-n'hi-do, quin

0: Es el bachatón de la L. La colabo entre la Lola Índigo i el canari Lucho RKK aquesta setmana, doncs, arriba fins al capdamunt de la nostra llista, el nostre número dels 40. Així arrenquem nova hora, hem superat el punt de les 11 amb 3 minutets, i aquí estem per refrescar-nos plegats en aquest dia, doncs, que sembla que el mercuri pujarà una mica més, eh? Màximes que avui es notaran bastant altes.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Però atenció, que amb un parell de glaçons el dia passarà millor. Fever Dream és Alex Warren als 40.

Són els nois de Ryan Tedder, els One Republic, amb una de les cançons que jo crec que formen part de la banda sonora de molts de nosaltres, eh? Aquí estàvem comptant estrelles, i d'estrelles és el que parlem ara. Arriba per aquí ara mateix el Canari Quevedo amb Elvis Crespo, que, per cert, gravant el videoclip d'aquesta cançó, va perdre la guitarra a l'aeroport de Barcelona. És l'anècdota de la gravació del videoclip de La Graciosa, que sí, sí, que va perdre amb el trasllat la guitarra. En fi, Quevedo, Elvis Crespo, una de les cançons destacadíssimes d'aquest estiu. La Graciosa, l'illa canària.

0: Et semblava una broma, però no ho és pas. El primer dia que la vaig escoltar dic que estan parlant d'un ànec. No, no, no, no, no. Patitoa, s'anomena aquesta. Per fi tenim col·laboració d'aquestes dues malaguenyes que jo que crec que ha trigat molts anys en arribar la col·laboració entre Ana Mena i Lola Índigo. Però ja la teníem aquí i així la gaudíem. Els 40.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: y sal. Aquí està passant per tu aquesta col·laboració que s'ha marcat a Romeo Santos i Prince Royce per donar-te la benvinguda doncs, al punt del migdia a través dels 40. De fet, passen 3 minuts ara mateix. Caloreta a l'exterior. De fet, a tot el territori. Déu-n'hi-do. Avui toca beure molta aigua i evitar el sol, eh? Més sombreta.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Després d'aquest Dardos, arriben coses noves a la teva ràdio. Agafem un vol, ens plantem a l'estat de Georgia, als Estats Units d'Amèrica, per escoltar l'última proposta que ens acosta un home que ja ens ha robat el cor amb la seva música i no m'estranya. Teddy Swims! Als 40, això es diu Mr. Know It All.

0: Aquí estava aquesta col·laboració magnífica que feien J Balvin i Pharrell Williams. A ella le gusta, a mi me gusta, va. I tant que ens agrada. Perquè té un caliu, un rei molt d'estiu, que ens desperta les passions, ens fa somiar les aventures que podem viure, doncs, el que ens queda d'estiu per endavant, que encara queda molt, encara queda moltíssim. I ens hem de refrescar en èxits com el que arriba ara, de Nova Fornada.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: I és que aquest 2026, sense cap mena dubte, l'any d'aquesta colombiana... Gràcies a l'himne del Mundial. Dai, Shakira!

Aquí estan els de casa, els barcelonins, els Sutherland. A més, amb aquesta nova volta de fulla, que ja donat la cançó que s'ha convertit hegemònica en aquest 2026, aquest tu-tu-turu, que en aquesta ocasió doncs venen acompanyats de la Paula Cubs. Ara per aquí, arriba des de Tiana la Vico. Per cert, espectacular, els 40 Summer Live, l'actuació de la Vico. Això...

0: És el més nou.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
3: Ara un dolç es posa de meravella.
0: Es diu Tiramisú.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. 40. Els 40. Tots els èxits.

0: es la canción más importante al país. Lola Índigo, Lucho RK, Macho Castigo, el bachatón de la L, una de aquellas que sona explosiva y astiu. Una y gairebé 4 minuts, ¿qué tal? ¿Com estàs? A tots, bona tarda ja a aquesta hora. Després de la gira als 40 Summer Ride que vam disfrutar a Salou i a Cubelles, ara només queda agafar les maletes i marxar de vacances, eh? Però abans que facis això, tenim per aquí novetats.
1: Als 40... Adrià Soler.
0: Per aquí tenim l'última d'Ariana Grande. Hey, that I made you love me. És una de les històries potents amb nou treball d'Ariana Grande.

una bona perla. Aquí estava la Rosalía, una de les artistes que aquests dies, per exemple, està de concert per Xile. Encara li queda tota Sud-amèrica, eh? Aquesta hora, un quart de dues de la tarda, als 40, preparats amb l'estiu, amb aquest ventilador que hauria d'estar rodant a velocitat 6. Als 40! Aquí som molt fans del ventilador, en totes les seves formes. Aquí està la versió de Banda Neon, Búho, Simon DJ. És cançó d'estiu.

0: pensar-ho.
1: Mira, per als que compteu les hores, els dies, abans d'agafar les vacances, perquè recordem, aquest final, el divendres, és 31 de juliol, i la cosa canvia ja, que hi ha molta gent teniu les maletes preparades per gaudir del primer cap de setmana del mes d'agost, així que aquesta cançó de Manu Turizo sempre convida a estar pensant en aquests dies de platja, de relax, de no fer res, el Por un pendejo no sé llora, un bon himne per recuperar aquesta hora de la tarda del dimecres. Que no tinc gaire clar quin dia vivim. De moment aquí, a la ràdio, et punxem a James Arthur, aquesta molt mítica.

Aquesta cançó va ser un èxit monumental a la seva carrera. Li va obrir moltes portes al Rauw Alejandro. Aquest Todo de Ti. Escolteu 20 minuts i tot just les dues de la

0: tu.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
2: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
1: Els 40, tots els èxits.

0: Els 40. Tots els èxits.
1: This is Lady Gaga.
2: This is Bruno Mars.
0: Els seus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: cançons més reproduïdes a tot el món. Aquesta Shakira, Burna Boy, amb el seu Die Die, una de les cançons, ja sabeu, del Mundial. La Shakira que passa també acaba la seva gira per Estats Units i ja només li queda arribar a Madrid amb el seu estadi, amb el seu parc d'atraccions, amb el seu estadi propi, que celebrarà la seva residència a Madrid.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Una gira molt esperada la seva a casa nostra. I de Shakira a Ana Mena i Lola Índigo. Jo sóc Adrià Soler, què tal, com estàs? Bona tarda, família, 2:04. Niño.

0: Passenger, el tema destacat que ens venia d'avui recuperar aquesta hora. Mira, si dines ara mateix, bon profit, família, eh? I si en un camí, per exemple, d'algun restaurant, algun bar, algun xiringuito de platja...
1: Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40.
0: Us punxem aquesta de Mamaduixa per desitjar-vos bon profit.

exemple. Alex Warren, dedicant sempre música d'amor a la seva parella, a la gent que el rodeja. Aquest Fever Dream, una de les destacades de l'artista. Escolta, 2:34. Què tal, com estàs? Preparats de seguida amb l'Ala Love You, que ahir els vam tenir a Cubelles, i recuperarem una cançó mítica. Però abans...

Aquesta mítica de Juan Magán, Omar Montes, el seu Ayer la vi sonant aquí als 40 d'aquesta hora. Mira, i ara preparats amb una cançó que agafa molta força gràcies a una sèrie de televisió, una d'aquestes típiques d'estiu, i a més d'amors, de coses d'universitaris, que es diu Off Campus, i la Jennifer López... Als 40! S'ha fet molt viral amb aquesta cançó, que ja va ser un èxit. Això es diu On the Floor, una que apareix també en aquesta sèrie. Aquí estava el Pitbull, J-Lo als 40, així fins les 3 de la tarda.

Valencia, pregunten que sàpigues que aquesta és la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio, l'èxit més popular del moment. Aquesta Lola Índigo, que aconsegueix un altre lideratge més, fent història també a la llista de les 40, amb el Lucho Roca, que és un d'aquells que per primera vegada sap que és el que està al número 1 de la llista del 40 a l'1. Així comencem aquesta hora, 3 i 5 de la tarda, com esteu? La calor que apreta fort, però aquí la música no s'atura. Molta precaució també aquests dies, que continua apretant aquesta onada de calor que diuen que començava avui, però jo crec que ja portem uns quants dies amb ella, eh? Aquesta hora aquí, preparats amb el Teddy Swims, aquest Mr. Know It All. Som els 40 acompanyant-vos en aquest estiu. Aquí Adrià Soler, què tal?

una força de la natura increïble. El seu Roar, una d'aquelles sonades del seu repertori. De seguida, per aquí et punxarem a Quevedo amb el Elvis Crespo per animar-te. Aquesta hora que sempre és complicada, eh? Quan acabes de dinar i has de tornar a la feina, sempre es fa difícil. Per als que esteu ara sintonitzant la ràdio, per aquí, un viatge per casa nostra gràcies a la música de la Tura i això que es diu On aniràs?

0: L'últim hit de la Daniela Blasco passant per aquí i la que ha estat a les dues dates, tant a Salou com ahir a Cubelles, ho va patant fortíssim, una vegada més la Vico, que de fet ens presenta una d'aquelles cançons fresquetes per aquest estiu. Això és nou, es diu Tiramisú.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Sempre és bona notícia que torni la Vico.

Impala i Jenny, que per cert, la Jenny s'ha fet superviral aquestes últimes hores amb un videoclip que ha publicat que va rodar a Girona. Al barri vell, però també se'n va anar a la Costa Brava, a Begú, a la Cala Satuna, no sap res ella, on rodar els videoclips de veritat que siguin bonics. Aquí a casa nostra, evidentment. 40, 40, tots els èxits. Així acabem avui. Us deixo amb el Pau García. Jo hi torno demà dijous a partir de la 1 del migdia. Soc Adrià Soler, que acabis de passar un bon dimecres. Fins demà, que vagi bé.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi, mi.
0: Els 40, tots els èxits.

0: Són els reis de la bachata, Romeo Santos i Prince Royce, amb aquest Dardos girant des de la posició número 15 aquesta setmana. De fet, estan fent una gira conjunta que ja ha passat per Barcelona i per Madrid aquest mes de juliol. Ho van petar moltíssim. Així comencem una nova tarda d'èxits on passaran, mira, en Rauw Alejandro amb el seu Santa, Nit Moliner amb el seu Nexo 01, Me Acuerdo de Ti, o Juan Magán i Mala Rodríguez amb això que es diu Usté.
1: Els 40... Els 40... Pau Garcia.
0: Però abans arriba l'avançament d'un disc que veurà la llum aquest mateix divendres 31 de juliol. És candidat a entrar a la llista amb això que es diu Hate That I Made You Love Me. És Ariana Grande.

És un essencial d'aquest estiu, eh? És el ventilador de banda Neon Buos i Mont DJ Buos, que per cert estaran nosaltres als 40 Poble Mercè el 25 de setembre. I no estaran sols, perquè també vindrà Miqui Núñez, Saxeni, Aina Machuca i un altre nom que encara falta per confirmar. Així que ben atents a les nostres xarxes socials.

És la relíquia de la Rosalía, girant aquesta setmana des de la posició número 21 de la llista més important de tot el país. I està girant amb el seu Lux Tour, que va passar per Barcelona a l'abril i ara està a Llatinoamèrica. Va haver algun malentès. Veurem com acaba tot això.

0: És Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. No sé si el recordaràs, que fa uns anys va sortir el Bailando por ahí, i aquest és el remix d'aquest any que ha tret amb ni més ni menys que l'Omar Montes. Gira aquest any, aquesta setmana, des de la posició número 5 de la llista més important de tot el país. I en res, obrim una nova hora aquí als 40, així que queda't.
1: Als 40, Pau García.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat

0: L'estàvem cantant i ballant a tope aquí, Laura Trigo, què tal?
1: Jo, aquí als 40, no me'n perdo ni una, va.
0: És el batxatón de la L, de la Lola Índigo i el Lucho Recà, des de la primera posició de la llista. Així obrim aquesta nova hora, a les 5 de la tarda, ja aquí als 40. I ara és per aquí Hawaii de Maluma o Bruno Mars amb el seu I Just Might. Sonarà aquí als 40. Però abans d'arribar, l'Àlex Warren des de la posició número 11 de la llista més important de tot el país amb això que es diu Fever Dream. Va, bona tarda!

0: Diumenge sense drama dels Catarres. I tampoc no volem un dimecres amb drama, eh? La veritat és que sigui sense drama. I si potser algú agafes vacances aquesta setmana, que ja comença l'agost, doncs va, ho fem a tope amb Bailemos de Dani Fernández, Bring Your Love de Madonna i Sabrina Carpenter, o Petitó de l'Anna Mena i la Lola Índigo, que ja sonaran per aquí pels 40.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Però abans ens anem cap a la graciosa de la mà de Quevedo i Elvis Crespo.

Són Anna Mena i Lola Índigo amb aquesta dedicatòria d'amor al seu petitó, girant des de la 7a posició de la llista més important de tot el país. I ara arriba un artista que ho peta sempre que treu un temacle, i és que ha fet col·laboracions amb molts artistes rellevants. Ara arriba la Sia amb el seu Chandelier.

0: és Dràcula de Tame Impala i Geni, una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i ho continua petant. Amb ells m'acomiado, torno demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda, però com sempre el José Vicenç ja està per aquí punxant tots els temacles com Dardos, La Cintura, Mi Refe, així que moltíssims. Que vagi molt bé. Jo torno demà, que ja serà dijous. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Els 40. Pau García.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

als 40. Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: prop. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Món 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit. Que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui sempre et prometré